I'll see you in the next life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life.

I'll see you in the next life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life.